parlar d'instruments musicals sempre és important. Sempre és important. És com parlar de la casa on un viu. Una casa de ressonància. Un espai habitat. Una casa que mai és inert. Inert.

trompeta alterada. Una trompeta no és una trompeta, mai, mai és una trompeta. Una trompeta no és una trompeta. Si és que parlem de poesia. Lo so estàndard, lo so estàndard. Lo so convencional, lo so estàndard. Lo so estàndard, lo so convencional. Convencional, lo so convencional. Convencional. Lo so convencional prové d'una ordre donada i no executada, una ordre donada i no executada pel músic poeta.

una partitura sense solfa. Una partitura amb solfa. Una música industriosa. Una música generalitzadora. O una música llibertària. Una música situada. Situada. Tuada. Situada. O tatuada.

El producte de la creació és això. Un esdeveniment que no és fins que no s'esdevé. Això vol dir que no saps si aquell invent funcionarà o no. No saps si el públic farà el clic amb tot allò que proposes!

fil i apropa't a la vida quotidiana. Trenca el fil. Diversitat de veus, diversitat de veus. No simplifiquis, no simplifiquis. No simplifiquis. Síntesi, però no simplifiquis. Sintetitza, però no simplifiquis. Humor i amor. Que desactiva los prejudicis i activa les ganes de riure.

Esperit parla gràcies al buf. Pronuncia el seu nom propi i el pronuncia en falset, en falset. O sigui, l'esperit parla gràcies al buf i pronuncia el seu nom propi. La bateria és un nom propi. Clarinet és un nom propi. Bombardino és un nom propi. Flauta és un nom propi. L'esperit parla gràcies al buf i pronuncia el seu nom propi i el pronuncia en falset, o sigui, parla amb la màscara posada. La metamorfosi de la veu, el teatre de la veu i, oh, paradoxa, el despullament de l'esperit.

0: aunque raramente consigo verlas.
1: La gent quan surt, sobretot al bosc, o ambients tancats, boscos tropicals, la possibilitat de veure un ocell és remota. En canvi, tu, quan entres en un bosc, comences a sentir sons. Sons. Imagina't l'alegria que és si tu, com a biòleg almenys, que tens un interès per saber el que hi ha allà, si tu ja pots saber, ostres, un pinsà, una mallerenga blava, li respon una mallerenga carbonera, mira, no sé què, ostres, aquesta merla, que guapa, que canta, que tal i que qual, no? I vas descobrint tot un món i tu vas amb les mans a la butxaca. És meravellós. Jo tinc una amiga, bueno, que va aprendre amb mi una mica, bueno, i molt sola, perquè la veritat és que tenia molt bona vida, o era molt hàbil, que després de fer un curs amb mi, va dir, uau, ara quan vagi al bosc mai més em sentiré sola. I vaig pensar, hòstia, veus?

quina manera d'expressar-ho més bonica, no? Ja no em sento sola, que de fet és el que em passa a mi. Jo, quan entro en un bosc i no sento res, em sento com una mica angoixada, no sé com explicar. En època de cries i cans, eh? És a dir, que és una manera molt maca d'expressar-ho, aquesta cosa. I ella és molt bona amb la vista, eh? Perquè jo reconec que no sóc. I si els detecto és perquè els he sentit i sóc capaç de localitzar-ho.

El meu nom és Lluïsa Mateu. Soc biòleg de formació i des de fa més de 30 anys que m'interesso pels sons que fan els animals i em dedico a gravar-los. Tinc una àmplia col·lecció de repertoris sonors d'animals i de paisatges sonors i actualment estic col·laborant amb el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, on estic documentant i digitalitzant una antiga col·lecció de sons.

abans, quan anaves a gravar, tu pensaves més. És com les càmeres d'abans, que si tu treballaves amb la càmera fotogràfica, amb diapositiva, foto tirada, foto perduda, si no, no? Tu pensaves una mica abans de fer una foto. I, bueno, pues, amb l'analògic, això també. I sobretot, que en aquella època, almenys jo anava a gravar espècies. Era el que a mi m'interessava, perquè volia fer com un catàleg sonor dels cants dels ocells i de tots els animals, però bueno, bàsicament els ocells. No? Per tant, i sobretot jo reconec que jo quan vaig començar, jo el paisatge sonor no sabia el que era, mai havia pensat jo en un paisatge sonor. Va ser gravant les espècies, estant al camp, estant escoltant, descobrint i treballant l'escolta, que vaig descobrir els paisatges sonors. O sigui, el concepte, diguem-ne, no? I la possibilitat de gravar allò. I de dir, ostres, però això té un valor. Després vam conèixer a Jean Rocher, que és un home que va ser un dels primers a publicar col·leccions de discos, però sobretot en caset va començar ell. I el vam conèixer perquè volia treure una obra per a Espanya i buscava ornitòlegs. I aleshores, mira, ens va trobar nosaltres i vam dir que sí. I vam anar a casa seva. Tenia l'estudi també, no? I aleshores, veure l'estudi que tenia allà i tots els magnetofons, en veritat, tot era analògic. Tots aquells aparells allà i els altaveus i com sonava allò tot de fusta i... Bueno, no sé, jo vaig flipar molt, no? I aleshores vam començar a escoltar coses, vaig dir, ah, vols escoltar això, vols escoltar allò, i pam, pam, vine. I va veure que jo de seguida m'entusiasmava. I bueno, i després ens va posar un disc, me'n recordo, un disc que tenia dels boscos de sud-est asiàtic. I, uau, va ser una passada. Era com un concert creat ell, o sigui, pista a pista, que havia anat ell gravant, perquè aquest senyor, als anys 50, es va recórrer el món gravant ocells, no?, sobretot. Rocher a mi m'explicava que al principi de gravar anava amb un rodet de cable, s'estava allà observant l'ocell que volia gravar, on es posava a cantar, s'estudiava els llocs i al final deia, ah, aquí es posa, vale, doncs et poso aquí. I tirava el cable, li lligava el micro, el posaven allà i s'amagava i s'esperava. I quan l'ocell venia i es posaven allà, gravava. Clar, les gravacions que treia eren boníssimes, però potser s'estava 3 dies per treure una gravació d'un minut. Ara està aflorant moltíssimes persones des del món de la música, artistes sonors, que en diuen, i clar, jo aquest món l'he descobert després, ja estic veient moltíssima gent que a més s'interessen moltíssim pel tema del so de la natura, del paisatge sonor, més a vegades que els propis biòlegs o zoòlegs, que encara estan en salir al camp amb els binocles, no? A mi, com a zoòloga, o com a biòleg, com a bioacústica, com a no sé què que sóc exactament, doncs m'interessa recollir això per crear catàleg, per donar coneixement, però penso que el so és molt potent a nivell d'emocions, de percepcions, i és una eina molt útil, doncs, per conscienciar, per donar a conèixer la natura, per conscienciar sobre la necessitat de preservar-la.

hi ha moltes coses sobre la migració que no es coneixen. Què es dispara la migració? Per què un ocell decideix demà me'n vaig? I també com saben detectar la ruta, com saben fer la ruta, si és per camps magnètics, si és per els estels, si, perquè n'hi ha que migren de dia, n'hi ha que migren de nit. Hi ha molts patrons diferents. Hi ha ocells que migren de baixada fan una ruta, de pujada en fan una altra, en fi, hi ha moltes coses, no? I aleshores, a uns alemanys, em sembla que era, amb la curruca capirotada, va fer un experiment, que és que la ficaven en un lloc i li canviaven el camp magnètic. I aleshores el que veien és que quan es canviava el camp magnètic, el nord ja no estava aquí, o el sud ja no estava aquí, sinó que estava aquí, la curruca es movia cap allà. O sigui, era una demostració de la hipòtesi, que és el camp aquells, que els ocells aquests, o almenys la curruca capirotada, detecten el camp magnètic, i a dins, o sigui, sembla ser que tindrien en el seu cap com un mapa mundial de camps magnètics, diguem-ne, i ella sap que ha d'anar cap allà.

El problema per memoritzar és que no som capaços de descriure un so quan l'hem escoltat. I tu has de fer aquest esforç de dir, a veure, com descric això que acabo d'escoltar amb una persona que no ha sentit? Dir, mira, he sentit un so així, així, així. Ostres, no saben per on començar. Cosa que jo ho entenc, eh? O algú que diu, jo sé que això és una merla. I per què saps que és una merla? No ho sé, ho sé. No, a veure, anem a pensar, no? I a poc a poc vas, bueno, doncs una persona, com que és un tema de percepció, doncs a algú li ha cridat molt la melodia, a un altre li crida molt perquè li recorda a una flauta que no sé què, o el ritme, o cadascú té una cosa. I acabes fent una petita descripció. Aleshores, el que va molt bé són les onomatopeies, sobretot si se les fa un mateix. Quan se les fa un mateix o les fas en grup amb un taller, allò queda i és tan, tan visual, i a més que tens la melodia, tens l'estructura, tota la construcció, ho tens tot. Hi ha molts ocells que el nom, el seu nom, és onomatopeia, que el que passa és que fins que no coneixes el cant no ho saps, bueno, el cucut, òbviament, no? Però n'hi ha d'altres que també, quan coneixes el seu cant, dius, ah, esclar, per això es diu així, no? Aquest, és el, o sigui, aquest nom fa referència a un cant o a un tipus de crida que fa, com el bitxac, per exemple, doncs

Jo, per exemple, sempre dic, quan tu mires un paisatge, o fas una imatge, o fas un vídeo, bueno, sempre imatge, em refereixo, fas una foto, fas un vídeo, i estàs contemplant una cosa meravellosa, preciosa, uns colors, uns no sé què, però per mi la impressió és que tu estàs fora. En canvi, el moment que tu estàs gravant o escoltant, i sobretot si estàs gravant, no estàs tan contemplant, estàs, o almenys el procés d'escolta fa que estiguis molt més connectat i fins i tot estiguis endins. Si tu et fiques dins d'un bosc i poses dos micros, o un, és igual, i et poses uns auriculars, estàs allà dins, ets un més d'allà, no? És molt diferent la relació.

0: I jo penso, em moriré sense haver pogut escoltar tot el que tinc. I això em sap greu, però bueno, a lo millor visc molts anys i em dóna temps. Ara el que passa és que ara des de fa uns 3 o 4 anys pràcticament no gravo. No surto a gravar com abans, que jo cada primavera, o sigui, començar la primavera jo, o al final de l'hivern si volia fer alguna cosa en concret, però allò que feia jo abans de la primavera, adeu, me'n vaig, família, me'n vaig a gravar, que a mi m'anava també molt bé a tots els nivells. Això ara fa temps que no ho faig. No, ja, si surto a gravar és perquè vull gravar una cosa concreta, perquè no vull acumular més, perquè no tinc temps.
1: El carbonero, tot estiu. La lavandera. El triguero, o cid negre. Els verderols, verdecillos. O el pito real, pájaro carpintero. Todas ellas me acompañan el último día grabando en los bosques de Aielo, la mañana del 1 de junio.

sense gravar, només escoltant, almenys jo, notem la pèrdua de biodiversitat i del nombre d'espècies. O sigui, el paisatge està empobrit en general. I jo me'n recordo que va haver una època que jo vaig començar a notar això. De dir, ai, no sé, avui quan he sortit no m'agrada gaire el que he gravat, o no sé què, ja porto diversos dies que no toca, ja no és com abans, quan vaig venir aquí fa 3 anys, per exemple, perquè jo soc molt de repetir llocs, no? I pensava, bueno, potser és que, no sé, jo estava cansada i no ho he fet bé, o no he trobat el lloc bo, o deu haver una borrasca que ve i els ocells ho noten, i... Però clar, això passa un any, passa un altre, i es comença a parlar de que alguna cosa està passant, no? I efectivament.